0: Bona vesprada. El Palau de la Generalitat acull a aquestes hores l'acte commemoratiu per el 30 aniversari del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, presidit per Juan Fran Pérez Llorca. Este òrgan és l'encarregat de vetllar per la legalitat de l'actuació de les administracions valencianes i celebra tres dècades ja de trajecte. Una situació que la pròpia institució ha vingut reclamant desbloquejar. Els contem també que la compravenda de vivendes en la Comunitat Valenciana va baixar un 8,6% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat, quasi tres dècimes per damunt de la mitjana nacional. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha investigat a 21 persones que transportaven roba falsificada a un punt de venda informal al costat del mercat ambulant municipal de la localitat valenciana de Benaguasil. S'han après més de 5.400 peces de roba de diferents marques per un valor de més de 1.200.000 euros que podrien vulnerar la legislació de la propietat industrial. I València acull una jornada en la qual nutricionistes valencians i esportistes d'elit van analitzar el paper de l'alimentació en la preparació i el rendiment esportiu. L'informe La nutrició també s'entrena revela que el 98% dels esportistes i el 100% dels responsables de clubs i equips de la comunitat consideren que l'alimentació és important per al rendiment esportiu, però la seva incorporació professional continua sent limitada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Fácil, me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil. Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana. Si piensas en tu hogar,
1: piensa en Cocina Fácil. Semana Taurina de Algemesí. Encierros, gastronomía, conciertos y mucha fiesta. No te pierdas la Feria de las Novilladas más antigua e importante del mundo. Ayuntamiento de Algemesí.
2: Doctor Faust, ¿cómo podemos mejorar la sonrisa en poco tiempo y sin dañar los dientes?
3: En Clínica Faust llevamos a cabo tratamientos mediante carillas prepless, una técnica que no requiere desgastar ni rebajar los dientes, que puede además hacer que terminemos el tratamiento en solo una o dos visitas. De cualquier manera, las carillas serán siempre personalizadas para dar un aspecto de sonrisa bonita, natural y sin dañar los dientes.
2: Clínica Faust Dentistas, únicamente en Algemesí. clinicafaus.com.
4: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
5: Abrimos tertulia desde Algemesí. Carles Aranda, buenas tardes.
6: Hola, Luis, buena vesprada.
5: Miguel Ángel Ferre, buenas tardes.
7: Buenas para Luis.
5: Joan Puchal, buenas tardes.
8: Buena vespra.
5: A ti no te saludaba desde el verano, desde antes del verano.
8: Ay, es que yo ya me tomo muchas vacaciones.
5: Es que claro, con tanto trienio acumulado ya tienes muchas vacaciones, está claro. Bueno, lo primero, estamos en Algemesí y hay una noticia yo creo que interesante. La Generalitat ha declarado bien de interés cultural lo que es el sistema constructivo tradicional de la Plaza de Toros de Algemesí. Esto implica que en caso de que haya que tomar algún tipo de medidas extraordinarias en materia de seguridad, cambie la normativa, etcétera, no va a afectar a la Plaza de Toros, que creo que es muy importante, porque si no, claro, si le cambias la estructura, le cambias todo lo que es el maderaje, las cuerdas, en fin, ya no es la Plaza de Toros de Algemesí, sería otra cosa, ¿no, Miguel Ángel?
7: Sí, la veritat és que la plaça de Baus d'Algemesí té una construcció, jo crec que és única, ¿no? Por lo menos que se conega, ¿no? La Comunitat Valenciana, desde luego, y el resto de España también, es decir, que se sostenga y se salse en el sistema de cordes y de anclatges y postes y cuñes, y que aguante, pues això és la veritat, y que está súper calculat, ¿eh? Ho tenen tot súper medit, es decir, tots els anys acopla inclús en la situació tan dràstica que han tingut de la dana, que han tingut que renovar maderes que s'han sigut agafades per l'aigua, ha tornat, ja portem este el segon any després de la dana, continuar en el mateix sistema constructiu, i jo personalment encara no l'he vist en guany, però per fotos i tal, i en televisió he vist que pràcticament està idèntica a tots els anys. Em pareix que, bueno, que és un treball de la gent del GMSI, dels cafalers, dels que la munten, dels fusters que col·laboren en el muntatge, i pensa que, bueno...
5: Hay un maestro de plaza, cuidado.
7: Sí, sí, claro. Es
5: que se encarga de supervisar clavo por clavo.
7: Sí, sí, és evident. I els tècnics municipals, també tinc entès que enginyers i tal, pues supervisen el muntatge de la plaça de Baus perquè estigui tot perfecte en quant a mesures de seguretat i tal. Per tant, jo crec que sí, que n'hi ha que protegir-la de cara a un futur, per si, com tu has dit, n'hi haguera algun canvi de normativa, pues no li afectara per ser un edifici, en aquest cas, una construcció única, i per tant crec que està bé ixa denominació per part de la Generalitat Valenciana.
8: Jo estic d'acord, és una obra d'art històrica, els anys que té, crec que ja va pel segle, és una qüestió tècnicament impressionant, i a més, són 29 trossos diferents, perquè són 29 cadafals, és que cada un munta i té la seva estructura, i la munten cada any, és 29, individualment, ball, com sempre, i deu de ser així, sobre el mestre que dius tu i sobre l'Ajuntament, els tècnics de l'Ajuntament tenen que buscar que no hi hagi ningú accident. Per tant, jo crec que és una obra d'art, i com aquesta obra d'art, aquesta construcció n'hi ha que mantenir-la. Jo, des d'ací, un any més, felicite els que treballen muntant la plaça de Baus.
5: Carles, ¿algún comentario que hacer?
6: No, simplemente es ficar en valor pues una particularitat en este cas del poble del Algemesí, que té la plaça de Baus quadrada, crec que de les poquetes que poden haver en tot l'estat, i també és curiós, no?, que conforme avança tot el tema constructiu, les exigències que cada vegada en matèria de seguretat obliguen, la plaça de Baus del Algemesí ha mantingut la seva idiosincràsia i, a més, ha sigut reconeguda a nivell de la Generalitat Valenciana.
8: Hi ha una qüestió que se m'ha oblidat abans, i és que la plaça no toca ningú edifici ni està sostès en ningú edifici. O sigui, tècnicament
5: està apoyada en postes independientes
8: i separada completament de los edificis.
5: Sí, no los toca,
8: però clar, eso es impresionante para la misma plaza y para los mismos vecinos.
5: Se queda a centímetros,
8: a centímetros,
5: pero no los toca.
8: No los toca ni están ensamblados en la pared. Eso, antes, como lo he dicho, ratifico que es una obra de arte.
5: Bueno, y obra de arte lo que se ha hecho en Alcira con Ucín. Se ha refundado el partido, Enrique Montalbá va a ser el presidente a partir de ahora, y tiene nuevos nombres como Edgar Bressó, no sabría decirte ahora, pero bueno, han refundado lo que es el partido UCIN. Pues se veía venir, ¿no? Porque de cara a las elecciones hay que estar libres de toda clase de lastre que puedan tener, claro. Joan.
8: No coneixia la notícia.
5: T'ha pillado, ¿no? Un poco.
8: Sí. Bueno, está muy bien que vos pilles.
5: No, es que lo he metido a última hora.
8: Sí. Yo no. Además, no lo he leído, ¿no? Pero es normal. Ucín té una serie de problemes. Crec que fan bé. Lo que no me esperaba yo mai, y yo que estaba convençut de que Ucín, ni ningú que estiguera al voltant de Ucín, se tornava a presentar. Jo creia que desapareixia en les pròximes eleccions. Estava convençut, però no...
5: Os leo el titular, dice: Ucín Alcira disuelve la junta gestora y pone en marcha la nueva estructura local del partido. Enrique Montalbá asume la presidencia de la nueva dirección local, que apuesta por reforzar el proyecto de Ucín, preparar desde ahora las próximas elecciones municipales.
6: Sí, bueno, yo, si vos que comenté, me ha que fer un poc de memòria, perquè UCIN és un partit independent que té presència en altres municipis, i en Alcira pues va ser la plataforma que els crítics del Partit Popular en la designació del candidat a l'alcaldia a les darreres eleccions pues van trobar per a poder-se presentar. I van tindre un resultat pues decisiu, perquè van tindre dos regidors que decantava les possibles majories i va provocar un fisma quan se va partir en dos este partit local, que va crear la constitució d'una gestora que ara pues acaba el seu mandat. Sabem que l'altra part de UCIN pues pareix que s'agrupa en lo que era la llista de Ciudadanos. Si parlem de l'espai este de centre de dreta, pues tindríem tres partits a banda de Vox, no? Jo és un tema del carisma que pot tindre una persona, en este cas la figura d'Enrique Montalbá. Si compta en un mínim de electors, podrà repetir. I si no, pues, com ha passat en altres partits, al final, si no arriben a la barrera del 5%, pues no entraran a l'Ajuntament. Jo crec que és el que tocava fer per part d'esta gent que se queda en UCIN, i esperar que el elector se pronuncie.
8: Recorde, a veure si recorde mal, perdona. També passa abans de posar UCIN, passar per Vox, no?
6: Bueno, sí,
8: però... Crec recordar-ho.
6: Sí, no, va haver ahí un moviment poquet estrany, que la gent critica en el PP, se'n va anar a tocar les portes de Vox, entra en Vox, i en Vox tampoc va en veure que era el que pensaven que era Vox, i se'n anaren de Vox, i va ser el paraigües de UCIN.
5: Hubo ahí un peregrinaje,
6: sí, rápido,
5: unas semanas.
8: Muy ideológico.
6: Sí. Home, al final tens que buscar un partit, perquè si no tens que constituir una agrupació d'electors, que és un poquet més farragós per a presentar-se. Però bueno, al final ja te dic, igual que en l'Ajuntament sempre han hagut persones que han tingut una trajectòria molt llarga fins que ha acabat, pues el cas d'Enrique Montalbà fa molt de temps que està ocupant el carrer de

0: regidor i està pues, ultimant la seva carrera política, a veure si té sort i pot repetir, i si no, pues, per lo menos fer-ho en la cara més alt, ben alta, perquè la veritat és que està patint una legislatura a nivell personal molt dura. Jo crec que això tampoc se pot justificar mai, que els atacs personals pues, arriben a aquest extrem.
1: Sí, han sido muchos.
0: Sí, molts.
2: Bueno, pues, pensé que queden 8 mesos per eleccions i tots els partits a nivell localista pues, intenten ja ficar-se a treballar de cara a les pròximes eleccions. Pense que USIN, pues, com ha dit, ho explicava a tots molt bé, una associació, un grup, un partit d'àmbit, crec que és estatal, crec que n'hi ha en diversos pobles, en formacions d'USIN, crec que se forma en Castilla-La Mancha, crec que en Valladolid, no recordo, crec que és una formació que se va crear en aquesta zona. Pues en este caso Enrique pues vol repetir i continuar en política. Bueno, pues és una qüestió ja, una decisió personal d'ell. I desitgem que tinga un bon equip, que li farà falta. I bueno, pues vist com està els grans partits majoritaris, el bipartidisme, pues bueno, a nivell local, els partits menuts, si aconsegueixen una bona llista i tenen una bona imatge, pues bueno, poden agarrar algo i poden a vegades ser bisagres de cara a la governabilitat.
0: Sí, un parèntesi, jo recordo quan se va presentar Sant Celoni.
1: Sansa.
0: Yo lo que le di a Sansa es que traure como a mínim 1000 vots en el Cira, pero un poco más, depende de la participación.
2: De momento.
0: Y va a traure 300.
2: De momento, lo que no ha confirmado, creo, yo no tengo conocimiento, de que la formació Ciutadans se presenta a les noves eleccions.
1: Sí, però sí que estan moviéndose para hacerlo.
2: Pero no,
1: como Ciudadanos no
2: han echat ficha encara, no. Como Ciudadanos
1: no creo. Entonces, igual cambian de nombre, no sé, en otras localidades como Alberic se llaman Ciutadans per Alberic.
2: Sí, pero bueno, claro, pero ya hace tiempo que el alcalde Alberic va prendre esa decisió.
1: Sí, sí, sí, porque ya no.
2: Pero bueno, en el Cira no sabem si el seu candidat actual repetirà, pues bueno, pues
1: él sí, creo que él sí que quiere.
2: Ah, bueno, pero no han dit encara res, de moment, no han echat fitxa.
3: És el que està en l'Ajuntament?
4: Sí, Miguel Vidal.
1: Miguel Vidal.
2: Bueno, pues,
3: si fa 3 anys, recorde, no sé, jo estic mala memòria ja, però recorde perfectament que esta persona va dir: m'arrepentís no haver entrat al PP o haver votat al PP. Això està clar, van a pactar ja. Pacten segur en el PP, si no, seria segur.
2: Però que
3: en això m'ajuda la cervesa.
2: Però que presentarà com a partit?
3: No, que entrarà dins del PP.
2: Ah, que entrarà en la formació PP.
0: No, però el problema és que la gent en la que se junta Miguel, son gent que era del PP i se n'eixí del PP. Vale? La excisió esta que se va a produir.
3: I si es enfermeta i se curen enseguida mirant el futur, es boig i això. Se cura, això se cura.
1: Bueno, recordem-se... La apuesta de cada uno, oye, quién sabe.
3: Recordem-se cada un quan han anat presentant-se en els diferents partits. Se cura. Bueno. La enfermedad ja se cura.
0: És complicat,
3: Sí, molt complicat.
0: Traure regidors... La barrera del 100% és una barrera.
1: Leemos en premsa radiografía de la prostitución en Alcira. Hasta 300 mujeres podrían estar siendo explotadas en pisos privados y carreteras. Bueno, la cifra ahí está. No sé cómo se puede combatir esto o qué hay que hacer.
3: Vale, yo he llegit la noticia, a partir de la teua indicació he llegit la noticia, ha sigut molt divertida, perquè els titulars posa exactament: hasta 300 dones se prostitueixen en el Cira. Dins la notícia, i la notícia diu, la notícia va anar pel mateix diari, diu: entre 50 i 300 dones del Cira i la comarca del Cira se prostitueixen. Dic, una estadística entre 50 i 300?
1: Parece no es... una horquilla muy amplia, está
3: no,
1: claro.
3: No, parece que no se ha estudiado bien. Pero, y después le dices la noticia y ves tú que pareix ser, a lo mejor, per indicis que n'hi ha, per lo que diu tal, per lo que diu, perquè pel carrer, perquè en tal lloc, perquè l'altre lloc.

0: Jo, de veritat, visquent al Cirell, vaig per barris i per les zones, per camps, no veig tantes dones en això.
1: Bueno, ara, si vols... Per lo que... La nostra experiència professional, el que ens arriba... Pues la prostitució ha canviat molt, ¿vale? I el que se sol fer és llogar vivendes i les porten de, o bé de València Capital o de zones de fora d'Alzira i les conduïxen a exercir la prostitució, en este cas d'Alzira, com pot ser a tres poblacions. És a dir, que no és gent que estigui habitualment vivint en Alzira i estan en vivendes. I la segon part és que moltes d'elles estan dins d'una trama d'explotació, que tampoc és una activitat lliure per part de la majoria de dones que ho exercixen. Vull dir-te que no és un món que estiga clar, val? Perquè n'hi ha un debat en la prostitució, n'hi ha gent que considera que és un treball de la dona, que se podria donar de alta com a en la seguretat social i pagar els impostos i no tindria aquesta imatge tan negativa. El problema és quan no s'actua dins de la legalitat.
0: La pregunta, el que us he explicat, estic d'acord. És un problema i la gent se prostitueix perquè necessita diners per menjar, per no sé. Sí, en això estic d'acord. Jo estic preocupat per la notícia. Sí, tu creus que el diari pot dir que n'hi ha hasta 300 persones que se prostitueixen i després estudien i diuen que és possible que a lo millor entre 50 i 300.
1: Però és flotant, és que no és permanent.
0: No, no, però és que permanent, això explica-ho. Tu no pots dir que 300 dones en Alzira i després diuen que calculen entre 50 i 300. Has llegit la notícia?
2: És que no tenen dates per a confirmar, evidentment. Això és una apreciació subjectiva.
3: Una estimació.
2: Subjectiva, objectiva en datos.
0: La qüestió subjectiva la dona l'Ajuntament o l'Estat.
2: Ja,
0: el titular ja del periòdic diu entre 50 i 300.
2: Jo crec que és una...
0: I després posa 300. Això me pareix que és, per lo menos, la notícia que estiguem preocupats.
2: Que se trata un poc d'aquestes charles o que s'han fet d'alarmar un poc a la gent, a la ciutadania, de que n'hi ha una qüestió que està de sempre, no? I que no deixa de disminuir, no? És a dir, que està d'alguna manera, com ha dit Carles, canvien el sistema de
1: treball,
2: de treball, però realment existir i està ahí, no? Però que no sabem realment la proporció, això.
0: Exactament.
2: Això,
0: però tu no creus que li donen les dates a la premsa i la premsa posa entre 50 i 300. Sí, sí, sí. I no, el titular posa 300.
2: És una
0: exageració.
2: Una notícia alarmista.
3: Sea como fuere, pues todo lo que sea concienciar para que esto no vaya más. Evidentemente siempre es bien recibido. A ver, más cosas en la sanidad. A ver, casi 7.400 valencianos acuden cada día a las urgencias de los hospitales. Cada vez dan más. 1.300 más que hace una década. Las atenciones crecen un 22%. Claro, si no te atienden donde toca y cuando toca, pues la gente busca donde sea.
2: La primaria es el problema inicial de toda esta situación. La primaria, pues cada vez hay menos médicos de familia, más vacantes y la verdad somos más ciudadanos cada vez. Es decir, que necesitamos asistencia sanitaria en España de hace 10 años para acá. Y entonces, pues como no te atienden en la primaria, pues la gente se va a las urgencias, bien sean urgencias en centros hospitalarios o urgencias en centros de asistencia ambulatoria. Y pues se abusa. La verdad es que eso está perjudicando realmente a los casos graves de la sanidad, que después cuando llega un caso grave, pues ocurre que los profesionales que están ya saturados de por sí, entonces están agotados y a lo mejor es producto de que se puedan producir errores, fallos en la predicción de la urgencia. ¿Por qué? Porque están ya saturados a lo mejor de cuestiones menos graves que les quitan mucho tiempo de su trabajo. La sanidad habrá que replantear un sistema de filtrado y acostumbrar a la gente, darle servicio en la primaria,

0: si uno está, que creo que está molt mal, molt mal, molt mal, no és un problema de dir que organitzi, el problema és dir, senyores, vostès tenen a 30, 40 dies és malalt en el carrer.
1: Sí, clar, claro, això és el problema, que la primària està mal ordenada, mal gestionada.
0: El que ocorre és que si hi ha més malalts tindran que posar més gent. I entonces, a partir d'aquest moment, els metges dels hospitals en urgències estaran més tranquils. Però clar, el primer que hi ha que fer és cuidar el malalt. Per què ha pujat tant de urgències? Perquè tots s'han acostumbrat a que quan no es fan cas i estan malalts, que no poden anar a treballar, o estan mals en casa, se'n van a urgències. N'hi ha que resoldre-ho, però té que resoldre el que té poder per resoldre-ho. Sabem qui és.
1: Clar, evidentment, qui té la competència.
0: Qui mana en els ambulatoris
1: qui,
0: i en
1: qui té la competència.
0: Doncs això és el que té que resoldre. Clar. No és malalts.
1: No, no, és malalts, no, evident.
2: Però el que està clar és que el model sanitari que va apostar perquè la atenció primària fora la entrada per atendre als malalts ha fracassat, perquè les dades ho diuen, no n'hi ha una atenció primària que faça de filtro, sinó més bé és una derivació directa a les urgències especialitzades. Jo crec que ahí n'hi ha que fer dues actuacions, una de caràcter, diguem, urgent i transitori, que és millorar les urgències, perquè clar, estan col·lapsant els hospitals, i l'altra, pues, a un llarg termini, pues, redissenyar l'atenció primària. Però avui per avui, si la gent va... Si jo tinc una grip que no me puc ni alçar del llit, no puc esperar-me un mes. Tinc que anar a algun lloc per a que m'atenguin. Vaig a les urgències de l'hospital. Això és de sentit comú. El que n'hi ha que fer és potenciar-la o especialitzar. Jo he anat a urgències a l'hospital i la veritat, per almenys l'experiència que jo tinc, que no és molta, però jo he vist que porten una forma de treballar molt ordenada, molt professional, saben derivar el que és urgent, el que no és, no, molta gent major, i és una nova realitat. I l'administració se té que adaptar, com en altres tantes coses, a les realitats de cada moment. I ara és potenciar les urgències.
0: Jo crec que estic d'acord en tu el que has explicat, estic d'acord en tu que l'hospital és una meravella quan t'aplegues a l'hospital, si tens la sort d'aplegar i aplegues pronte, molt bé, perquè t'atenen de meravella
2: a l'hospital. No, encara que estigues 3 o 4 hores, però saps que d'aquest dia t'atenen.
0: Sí, el problema està en que no t'atenen en la primària. Entonces, lo que n'hi ha que fer antes de llevar més gent a urgències és completar la primària que està fluixa. Tu no pots anar al metge de capçalera i estar 30 dies, però més encara, eh? El problema no és això, és que ara és que va per privat, que hasta ara era un dia per l'altre, ara ja comença a donar-te 7, 8, 10.
3: També empieza a resentir-se la privada.
0: A 7, 8 o 10.
1: Saturada.
0: Saturada. Per tant, el que hi ha que fer és potenciar la primària, la de jove, per a que la gent sigui desviada en el moment.
1: Hi ha que reestructurar, organitzar, perquè jo sí que deixia esta setmana també que el servici d'assistència sanitària a domicili funciona molt bé.
0: Sí.
2: Està començant.
1: Ja ha atascat un munt de llits en l'hospital. Sí. Pues bueno, pues això és el que n'hi ha que fer, és dir, n'hi ha que canviar el sistema, reestructurar el que no funciona i provar altres formes de tractar a la gent i de cuidar a la gent, és dir, però el que no pot ser és desviar tot a l'hospital, no perquè tinga la culpa el pacient, que està mal, sinó perquè el sistema t'obliga a desviar-te a l'hospital perquè te donen una assistència, però, claro, aquesta assistència no requereix d'un hospital, perquè no és urgent. Entonces, perjudiques a altres persones que sí que és urgent i que estan millor jugant-se la seva vida o estan jugant-se una enfermetat greu. I això és el que tenim que conscienciar-nos tots, i els tècnics i els professionals tindran que haver el sistema. És cert que en la primària falten metges i que cada metge té que atendre un munt de gent. Pues, hi ha que recuperar tots els que han perdut, que estan en altres ciutats, en altres zones d'Europa, i pagar millor, perquè no n'hi ha altra solució.
3: Bueno, y una cuestión más. El expresidente Mazón comparecía recientemente en el Congreso de nuevo, ante la comisión del Congreso, y lo que hizo fue decir que su responsabilidad penal por la DANA ya había sido

0: envasos que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
1: Si t'agrada el jazz, especialment les big band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a dival.es, Diputació de València.
2: Escucha, en Europa FM estamos de aniversario y lo celebramos con 30 y Canto, nuestro gran concurso de karaoke por nuestros 30 años. Participar es muy fácil, grábate en vídeo cantando tu canción favorita y envíanoslo a karaokevalencia@europafm.es. Tienes hasta el 23 de octubre para participar. Entre todos los vídeos recibidos, seleccionaremos a los participantes que se enfrentarán el 5 de noviembre en la semifinal de Valencia, en Hard Rock Café Valencia. Y atención, porque el ganador de Valencia pasará a la gran final nacional de 30 y Canto. Así que ya sabes, canta, grábate y participa. Consulta las bases legales en la web de Europa FM y que empiece el espectáculo.
3: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
4: La meua boda en Cotonera.
5: Les nostres festes amb Cotonera.
4: El càtering per al meu event amb Cotonera.
5: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
4: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en
5: Cotonera Events, càtering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
4: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.
6: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
7: Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.

0: Adiós.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Denuncien una segona agressió racista a un jove senegalès en tavernes de la Veïdina. Bona vesprada, ja els varen contar ahir que un altre jove, en este cas d'origen magrebí, va ser apallissat també en esta localitat la mateixa nit. El vídeo d'esta primera agressió s'ha fet viral. Esta vesprada a les 8 ha convocat una concentració en la plaça Major de Tavernes. En seguida els contem més fets, junt a altres notícies que estan passant este divendres a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Isaac Sancho, comencem. Com es diuen, Tavernes antifeixista ha denunciat una segona agressió racista a un jove senegalès en Tavernes de la Valldigna la mateixa nit en què un altre jove, en este cas d'origen magrebí, va ser apallissat, com es veu en un vídeo que s'ha fet viral i que ja està investigant la Guàrdia Civil, Núria Moreno.
3: L'associació assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital on evoluciona bé de les lesions patides i que la família, arrelada en el municipi, els ha informat que volen presentar una denúncia formal per l'agressió que segons ha manifestat, sembla que no va ser dut a terme per les mateixes persones que van agredir a l'altre jove. Esta vesprada, a les 8, l'Ajuntament de Tavernes ha convocat una concentració en la plaça Major en repulsa per les dues agressions suposadament racistes ocorregudes durant les festes del municipi dissabte passat.
2: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha defensat en la Comissió d'Educació de les Corts UIL la gestió que el Consell realitza en matèria educativa i que, insisteix, passa per no convertir l'escola valenciana en un camp de batalla. Amparo Sánchez.
4: En matèria d'infraestructures, ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del Pla Edificant.
5: No passa per signar un paper, passa per facilitar l'execució d'allò que se signa. Este Consell ha hagut d'incrementar les dotacions assignades, que en el millor dels casos va ser d'un 33%, front a més del 80% en 2025.
4: El pla també contempla eliminar les aules prefabricades que ha recordat Ortí no les ha posat des l'actual Consell, sinó que s'han anat acumulant durant molts anys.
2: L'oposició d'Esquerra censura al complet esta gestió de la consellera d'Educació. Consideren que encara falten moltes respostes, Ramon Pérez.
6: Sí, les crítiques de Compromís passen per ixe pla edificant i per la recent denúncia de la mateixa Generalitat contra este pla. Gerard Fullana assegura que els valencianistes estan estudiant mesures legals al respecte.
7: És un cas inaudit. Estem davant d'un govern que es denuncia a ell mateixa per a retirar obres que els seus tècnics prèviament han dit que són imprescindibles i que el TSJ ha reiterat que són imprescindibles. Que es retiri el recurs al Suprem, un recurs que van a perdre, que l'únic efecte que té és retardar 2 anys més l'inici de les obres.
6: El Partit Socialista demana directament la dimissió de la consellera d'Educació. El seu portaveu d'Educació, José Luis Lorenz, opina que aquestes explicacions d'avui de Carmen Ortí arriben tard i arriben malament.
8: En lo que no se pot fer és vindre un mes després d'inici de curs a donar comptes del que passarà en el proper curs. És una vergonya. I a més això fa i motivarà que demanem la dimissió de la consellera. Per què? Perquè vull recordar que en el mes de juny se va ajornar una vaga indefinida. I van dir que negociarien. No s'ha negociat res.
2: I la Generalitat i les organitzacions sindicals dels bombers forestals han aconseguit avui un acord que mobilitza més de 15,4 milions d'euros per a la millora del salari i el reforç de la plantilla. Ho ha anunciat el president Juanfran Pérez Llorca després de reunir-se este matí amb el col·lectiu.
3: L'acord contempla més de 8,7 milions d'euros per a millorar les condicions retributives dels dos professionals adscrits als operatius d'extinció d'incendis, amb increments segons la categoria que arriben a 458 euros mensuals. També la possibilitat de creación de nuevas plazas.
9: Un acuerdo donde van a mejorar mucho sus condiciones laborales, pero también vamos a aumentar la plantilla de personal. 64 nuevos compañeros se van a unir al equipo, porque los incendios también se apagan en la prevención y en la preparación.
3: L'acord és satisfactori, segons Ferranedo, delegat sindical de CGT Bombers Forestals del País Valencià, encara que assegura que estaran vigilants fins que es materialitzi.
10: La negociació sobre els complements de toxicitat, perillositat i penositat era una obligació per la llei estatal de bombers i bomberes forestals que es va aprovar en novembre de 2024 i les millores del tercer torn i transportat i el personal administratiu són positives també. Tot i que valorem positivament, fins que no es materialitzen

0: acords no estarem satisfets del tot, ja que tenim l'experiència amb este govern d'acords signats que s'han fet realitat 2 anys després.
1: Insisteixen també en l'obligació d'aprovar un conveni col·lectiu únic per al Consell. Este acord és un pas decisiu cap a aquest conveni.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La Fiscalia Anticorrupció investiga l'ascens de l'actual subdelegat del govern en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, com a funcionari de l'Ajuntament de Canet de Berenguer. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
4: Les diligències analitzen el procés de promoció interna que va permetre al subdelegat passar de la categoria professional CU a la AU. La Fiscalia té un termini de 6 mesos prorrogables per estudiar el cas i decidir si presenta una denúncia formal en el jutjat. El cas ja havia sigut objecte d'un pronunciament judicial. El mes de juliol, un jutjat de València va rebutjar anul·lar les bases de la convocatòria d'aquest ascens després que un particular que optava la plaça qüestionara el procediment. A més, el Tribunal de Comptes es va comunicar que no apreciava irregularitats en el procés.
3: I el proper dilluns comença en la Comunitat Valenciana la campanya de vacunació 2026-2027 i el sindicat d'infermeria SATSE ja ha denunciat que la Conselleria de Sanitat segueix sense concretar ni una sola mesura per a reforçar les plantilles d'infermeres. Carlos Buchó, secretari d'Acció Sindical de SATSE, adverteix que va produir-se el col·lapse assistencial de tots els anys.
5: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
3: Y Comissions Obreres també denuncia que en el que portem d'any més de 2.300 sol·licitants d'ajudes a la dependència han mort abans que la Generalitat resolguera l'expedient o abans de rebre la prestació aprovada. El sindicat exigeix més voluntat política i més finançament. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Lo ha exigido en Alicante el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Juan Pradels. Denuncia que con una lista de espera de 30.000 personas pendientes de valoración, seguimos incumpliendo la ley en la comunidad.
7: Desde que se la solicita hasta que la obtiene son más de 300 días. Es muy grave cuando la normativa actual nueva dice que en 90 días.
6: En la comunidad la dependencia llega a 184.000 personas, de las que 133.000 reciben el cuidado de sus propios familiares. Y es que falta oferta pública de residencias. Otra reivindicación para las protestas programadas cara al 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores.
3: Y es disparen a Castelló les sol·licituds per a convertir baixos comercials en vivendes i turístiques. Els empresaris del turisme demanen a l'Ajuntament que intervenga perquè diuen són els únics que poden regular-ho. Lorena Pardo, Castelló.
8: Només a la capital de la Plana, en 2 anys i mig, s'han registrat 723 peticions de canvi d'ús de local a vivenda. Els empresaris del turisme protesten perquè diuen això és especulació. Javier Gallego, Dosbeck.
9: Aquí estamos en la prostitución del uso del concepto turismo, que es utilizar el turismo como manta blanqueadora de lo que es pura especulación, con la connivencia de los ayuntamientos, porque ellos podrían perfectamente regular, pero que la mayor parte de los ayuntamientos no pueden hacerlo porque si no se quedarían sin votantes.
8: Apunten que els pisos redueixen l'oferta residencial, disparen el preu del lloguer i són competència desleial per al sector turístic.
3: I les associacions de víctimes de la dana i col·lectius socials i sindicals es concentraran este dissabte a Alacant. És la primera vegada que aquesta mobilització és de la província de València. Demanen la dimissió, que renuncie Carlos Mazón al seu escó a Alacant, Pepe Requena.
10: Y se produce aquí, ya que es donde está la oficina del expresident Mazón. Mariló Gradolí, una de las portavoces, ha expresado que las víctimas y la sociedad no pueden quedarse en casa después de que esta semana en el Congreso Mazón siguiera sin asumir su responsabilidad.
11: Mazón continúa sin asumir responsabilidades y disfrutando de su situación de aforado. Por eso, este sábado 26 de septiembre tenemos que llenar Alicante.
10: La protesta será a las 18 horas ante la sede de presidencia de la Generalitat en Doctor Gadea. A 10 a favor de las víctimas, de la justicia y de la dignidad, ha concluido Gradolí.
3: I temps estable per al primer cap de setmana de la tardor i temperatures en augment. Arribem a les 2, adeu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2 i 31 minuts i arrenquem mitja horeta de ràdio fins les 3 de la vesprada, avui divendres, a més, per a parlar-los de moltes coses que passen a la comunitat. Gastronomia, projectes interessants. De seguida fem connexió amb Marta Llinares, la nostra companya amb ella. Obrim cada divendres les portes del Rebost i Andrea Gut ens contarà coses també molt relacionades amb la gastronomia, però deixa gastronomia que sovint es perd als xicotets pobles i que gràcies a certs projectes pues, es tracten de recuperar forts que tanquen, persianes que baixen, no? Pues, hi ha un projecte molt interessant que ara els anem a donar a conèixer, que farà, que, i esperem, que molts d'estos comerços que es plantegen el tancar o que ja estan tancats que puguen reobrir o mantindre. De seguida anem a una so, però primer actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Primer anem a meixa actualitat, conta'ns principals notícies.
2: Bé, pues, comencem a Tavernes de la Vall Digna perquè Tavernes Antifeixista ha denunciat una segona agressió racista a un jove senegalès en esta localitat la mateixa nit en la que, recordem, un altre jove d'origen magrebí també va ser apallissat, com es veu en un vídeo que ja s'ha fet viral i que està investigant la Guàrdia Civil. Esta associació assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital on evolucionava de les lesions patides i que la família arrelada en este municipi els ha informat que volen presentar una denúncia formal per esta agressió i també, com diguem, la Guàrdia Civil està investigant la de l'altre jove magrebí. Esta vesprada a les 8, l'Ajuntament de Tavernes ha convocat una concentració en la plaça Major en repulsa per aquestes dues agressions suposadament racistes ocorregudes durant les festes del municipi dissabte passat. Parlarem també d'educació perquè la consellera Carme Ortí ha defensat este matí en la Comissió d'Educació de les Corts la gestió que el Consell realitza en matèria educativa i insisteix en que passa per no convertir l'escola valenciana en un camp de batalla. En matèria d'infraestructures, ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del pla edificant. L'oposició no aprova la gestió que fa la consellera, més bé la censura. Des de Compromís critiquen que passen completament del pla edificant, denuncien que la Generalitat està contra este pla i els socialistes li demanen la seva dimissió. I avui hem contat també ja que la Generalitat i les organitzacions sindicals dels bombers forestals han aconseguit un acord que mobilitza més de 15,4 milions d'euros per a la millora tant del salari com del reforç de la plantilla. Este matí ho anunciava el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Parlarem també de que el proper dilluns, Begoña, comença aquesta campanya de vacunació per a la grip 2026-2027 i el sindicat d'infermeria SATSE ja ha denunciat que la Conselleria de Sanitat segueix sense concretar ni una sola mesura per a reforçar la plantilla. Adverteixen d'este sindicat que va tornar a haver col·lapse assistencial. Parlarem també de la dependència i dels majors, dels pisos turístics a Castelló, que comencen a intentar també créixer molt en esta ciutat i no deixen Castelló perquè volia no passar de contar-te que el municipi de Suera acull este dissabte una nova edició de la trobada de pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà, una cita que enguany té un caràcter especialment rellevant després d'aquest incendi en la Vall d'Uxó d'aquest estiu que va afectar el 12% del Parc Natural. Si et pareix, escoltem el nostre company Juanjo Tobar que ens ho conta des d'allí.
3: La jornada reunirà activitats, tallers, intercanvi de llavors, mostres d'oficis tradicionals i productes locals, però un dels principals focus estarà en una taula de debat dedicada a la prevenció d'incendis forestals. José Martí és l'alcalde de Suera.
4: Prendre nota, no?, del que ha passat i aprendre tots i fer el possible per a que no torni a passar. Solem dir constantment, no?, la gestió del bosc és fonamental.
3: Experts i representants vinculats al territori analitzaran com previ i afrontar estos episodis en un parc natural que este estiu ha patit un dels seus incendis més importants.
2: Gràcies, Juanjo. Contar també abans d'acabar, Begoña, que les associacions de víctimes de la Dana i els col·lectius socials traslladen la manifestació d'este mes a Alacant. És la primera vegada que esta mobilització eix de la província de València. Serà a les 6 de la vesprada demà, concretament en la seu del govern valencià, en el carrer de les Bruixes, allí a Alacant.
1: Doncs a la pròxima cita informativa ampliem tota esta informació. Les 7:20 amb Ramon Pérez, així que pel moment que tingués bon cap de setmana, companya.
2: Igualment, adeu.
1: Fins ara, fem una pauseta i en seguida obrim les portes del Rebost.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más, sí. Contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: disfrutar de esos mazapanes, ¿no? De esas frutitas de colores, de esos mazapanes tan especiales y, bueno, regalarlos y demás. Exacto. Y todas esas tradiciones, si no fuera en este caso por el Grammy de Artesans y Forners, pues se perderían. Llegaría un momento que se perdería.
1: Totalmente.
2: Aparte te digo una cosa, que es una cosa que comentamos pues siempre nosotros y que lo dice mucho nuestra secretaria del gremio. También creamos un poco de inquietud hacia el oficio. Tarde o temprano un poquitito de influencia tiene todo eso a la hora de elegir un oficio, y ojalá de ahí salga, que si de todo este curso sale un panadero de nueva generación, pues nosotros encantados.
1: Bueno, imagínate los futuros talentos que puedan salir de esta tarde, de ese taller infantil de elaboración de la mortadela.
2: Con que salga uno ha valido la pena.
1: Desde luego. Bueno, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, pues feliz Moca Hora, feliz Nau de Octubre y, bueno, pues a comer muchos mazapanes, muchos chuletes. Y seguiremos hablando.
2: Vale, muchísimas gracias a todos.
0: Gracias.
1: Adiós. Y bueno, Marta, pues, a mí me entra molta fame. Y mira que no hay dinat, pero me mencharía ahora una bandejeta de frutetes de Moca Hora.
0: Si hem de començar pel postre, comencem pel postre.
1: No, sense cap problema.
0: No passa res. Clar
1: que sí.
0: No passa res. Bueno, hem de dir que a més estan acompanyats estos tallers que hem comentat, acompanyats en jocs infantils tradicionals i de més. És a dir, que la vesprada va ser molt intensa.
1: Sí, molt bona iniciativa.
0: En estos jocs, bona iniciativa, clar que sí.
1: I tens algun apunt més a l'agenda de cosetes que no ens podem perdre arreu de la comunitat, Marta?
0: Sí, bueno, hi ha moltes... La veritat és que és un cada setmana completíssim d'activitats gastronòmiques, perquè mira, està el concurs internacional de llipebre de Catarroja, el sabor més autèntic de l'Albufera, i una jornada que celebra, que és avui, que celebra les arrels, dia 26, les arrels gastronòmiques i la tradició popular de l'horta valenciana. Després tenim el festival Dena, i bueno, pues un festival on la gastronomia és la protagonista, i a més podríem dir que diferents punts de vista de la gastronomia es posen en conjunt en este festival, que serà dissabte i diumenge. També tenim la Fira de l'Ametla d'Albocàsser el cap de setmana, i a més en Benidorm també tenim, bueno, pues que continuen aquests còctels, les jornades de còctel, el concurs de còctels de Benidorm, i que poden gaudir, bueno, de còctels amb alcohol, sense alcohol, bueno, amb moltíssima creativitat, i tots ells boníssims. En Vinaròs tenim de tapa en tapa. O sea, continua. Acaba, que és diumenge. I, bueno, és que hi ha tantes coses per a degustar i disfrutar en la nostra comunitat.
1: Sí, moltíssimes. Jo faig un últim apunt, i és que este diumenge, ja que parles de Catarroja, del port de Catarroja, de la llipebre, és que este diumenge 27, a més, torna la Festa de la Sega, que és la que està organitzada per la DEO Arròs de València en col·laboració amb l'Ajuntament, on hi ha activitats entorn a la cultura, com el cant de batre, la demostració de la sega o show cookings. A més, també s'anomena el Segador d'Honor 2026 a Vicente Ríos Rioja, com a segador d'honor, així que el diumenge 27 al port de Catarroja ja sabem també que podem tindre totes aquestes activitats relacionades també amb la sega de la rosa, ja tan tradicional.
0: Bueno, que bé.
1: Així que Marta, de moment ens quedem amb tot això i més.
0: Sí, ho anotem tota l'agenda. Moltíssimes gràcies, Begoña.
1: La setmana que ve xerrem. Gràcies a tu.
0: Gràcies, adéu. Bon cap de setmana, adéu.
1: Igualment.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: estamos juntos, pero...
1: Les 2 i 49 minuts s'incorpora així a la taula Andrea Guto. Bona vesprada, Andrea.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Venim de parlar de gastronomia, precisament, però ara no deixem de parlar-ne d'ella, però des d'un punt de vista més social. A l'interior de les nostres comarques, abaixar la persiana d'un negoci és molt més que deixar de prestar un servei. És perdre un punt de trobada, un lloc on fer la compra, esmorzar o simplement coincidir amb els nostres veïns. Avui volem parlar des dels dos extrems. Per una banda, dels pobles que desgraciadament continuen perdent serveis i d'altra, els que viuen l'alegria d'un nou local que puja la seva persiana, no?
2: Sí, per exemple, comencem per Villores, a la comarca dels Ports de la província de Castelló, perquè allí això està a punt de passar. És un municipi que només té 51 habitants i el seu únic bar i botiga busca una persona que n'assumisca la gestió després de la jubilació el pròxim 30 de setembre de qui ha estat al capdavant de l'establiment durant més d'una dècada. És un municipi molt menut, però que pot arribar a reunir unes 300

les persones en algunes èpoques i per a facilitar que algú agafi aquest relleu, l'Ajuntament ha establit un cànon de només 600 euros anuals i ha dit que assumirà les despeses d'aigua i fem, mentre que el nou gestor haurà de pagar l'electricitat, però ja han dit que volen

0: un dels més emblemàtics del Grau de Castelló, que després de 47 anys, quasi 50, baixa la persiana. El seu propietari, Ximo Alepuz, ha dedicat tota la seva vida al local, que és tota una referència allí al Grau, i aquest cap de setmana, per acomiadar aquest espai tan estimat, celebrarà The Last Waltz, una festa de clausura que va reunir a clients habituals de la Pacheca, veïns i amics també del Grau de Castelló. Per tant, vegem que no és una cosa, no?, que passa
1: no és aïllat,
0: els municipis més menuts. També en les ciutats en creixement, com és el cas de Castelló, també es baixen les persianes. Però davant d'aquesta realitat també apareixen iniciatives que intenten donar-li un poc la volta, i és el cas del projecte RENT, del que parlem avui. Està impulsat pels grups d'acció local Carot Xúquer, Serra Grossa i Som Rurals, que treballen per recuperar els obradors artesanals en municipis rurals de la província de València. La iniciativa posa en contacte persones que ja tenen un forn o un obrador o que estan en procés d'obrir-lo amb altres que volen fer-ho, que volen emprendre i recuperar una activitat tradicional. I és el cas, Begoña, del nostre protagonista d'avui, de Vicent Tormo, de 33 anys, que està a punt d'obrir el forn dels seus somnis, junt al seu germà Pau Tormo, de 29 anys, en l'Ènova, en la Ribera Alta, i d'uns 900 habitants, que en la pandèmia, a més, va perdre el seu últim forn, que també abastia als altres municipis del voltant. Vicent, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Benvingut.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, Vicent, tu eres forner i pastisser de tota la vida, de professió, i fa uns anys et vas adonar, no?, que el teu somni i el del teu germà Pau, que també és forner, era obrir un forn al teu poble, a l'Ènova, i ara estàs a punt de fer-ho en unes setmanetes, si no m'equivoque. Quan va començar exactament tot això?
2: Sí, així és. Va començar realment, jo vaig estar a Barcelona treballant de forner amb el mestre Xavier Barriga, i al tornar al poble és quan m'adoné que realment podria obrir el forn, ja que, com bé has dit abans, malauradament es va tancar el forn del poble, i dic, ara és el moment d'obrir el forn, però no va ser possible en aquell entonces, i ara, no en unes setmanes sinó en un parell de mesos, suposo que podrem obrir les portes del forn del poble de l'Ènova.
1: Ho heu pogut fer a través del projecte RENT que comentava Andrea? No sé com vos està ajudant o en què consisteix.
2: El projecte RENT en si consisteix en ficar en contacte a tots els forners que vulguin participar i aquells de nou que vulguin emprendre o vulguin quedar-se el traspàs o un forn que ja va tancar les persianes a tornar-lo a obrir.
0: En el vostre... Sí, compta'ns, Vicent.
2: No, continua.
0: No, que te volia dir que en el vostre cas sí que és veritat que vau conèixer el projecte RENT després de començar ja el projecte, no? Perquè tu vas intentar-ho després de la pandèmia, vas veure que era molt complicat i t'ho vas deixar d'alguna manera, per dir-lo d'alguna manera, vas retomar uns estudis que tenies de direcció de cuina, i després al fer el projecte final d'eixe grau de cuina, no? Vas adonar de que sí que podies tornar-ho a intentar, i va ser mentre ho estàveu fent-ho realitat que vas conèixer aquest projecte, no? On t'ajuden, doncs, a fer alguns tràmits, te formen també, no? T'assessoren d'alguna manera.
2: Sí, així és. Vaig acabar els estudis de direcció de cuina, i per acabar els estudis te queda el projecte de la creació d'empresa, i jo ja, com tenia la idea de muntar el forn, vaig aprofitar aquest treball, que és un treball escolar, per a fer un projecte que puga tindre un futur. I així va ser. En el seu moment no va poder ser, però ara hem trobat un local ací al poble, i és quan realment el portarem a terme, aquest treball que va ser un treball d'escolar o de l'institut.
1: I com es dirà el vostre forn? També un poc, què és el que voleu aconseguir amb ell? Ja comentaves que serà d'ací un parell de mesets i aquesta apertura, però com serà i com es dirà?
2: El forn es dirà Les Ènoves, i té tota una història el nom de Les Ènoves, perquè perteneixem al poble de l'Ènova, perteneix a la Ribera Alta, a la comarca, la comarca de la Ribera Alta, però justament així a l'Ènova està la séquia comuna de l'Ènova, i la séquia, les terres dels termes dels pobles que reguen d'aquesta séquia s'anomenen Les Ènoves, és una subcomarca dins de la Ribera Alta.
1: Que curiós.
2: I malauradament, en aquests pobles, que són 5,

0: Rafael Graf, Señera, Pobla Llarga, Manuel i Lènova no tenen cap forn i en un futur espero que el nostre siga el primer i molts que vinguin darrere d'aquesta zona.
1: Que
0: Per
1: també
0: això
1: vos
0: portar el
1: estrès.
0: nom de les Enoves.
1: I com ho està vivint la gent? Perquè imagine jo que estaran super contents, no?, de
2: Que ja
1: tornar a
2: tindran moltes
1: tindre
2: ganes,
1: forn
2: eh?
1: des de la pandèmia, que ja fa uns quants anys d'això.
0: O parlo amb els meus pares i dic que és, o pense que és el negoci més esperat del poble, perquè tot el món, tots els veïns i coneguts, i quan obriu el forn? I quan estarà? I fareu això, i fareu l'altre, i fareu pastisseria, a part de pa fareu altres coses, sí, farem de tot. És un forn tradicional, que coneguem de barri o de poble, i a part tindrem una xicoteta cafeteria per a que el poble puga socialitzar, és un poble de gent gran, aleshores també que tinguin l'excusa de deixar de casa i ser persones grans i trobar-se amb amics de tota la vida o amb veïns i que tinguin aquesta motivació per eixir de casa i que facin poble. Al final el que busquem no és un negoci com a tal, és un servei que necessita tots els pobles i tots els barris.
2: Totalment. Jo, mira, vaig aprofitar per a fer una crida. Al meu poble necessita un forn també, que es ven i cuida el
1: Ai, no me
2: xuquet, també la
1: digues, no
2: Ribera.
1: tenen forn, no teniu forn.
2: Però la Ribera Baixa, en este cas, no tenim forn, encara en
1: Uf,
2: fa anys.
1: que triste,
2: No
1: eh?
2: tenim forn, tenim despatx de pa en les botigues
1: Sí.
2: que n'hi ha, però no n'hi ha un forn,
1: És
2: no
1: que
2: n'hi ha
1: és
2: una
1: tan necessari.
2: pastisseria. Així que si algú té
1: Sí,
2: una
1: sí.
2: idea o jo facilite contactes.
1: Pues mira, perquè es poden dirigir a les associacions aquestes que hem dit, no? Que han impulsat
2: El
1: el
2: projecte Rent.
1: projecte Rent, les
2: Sí.
1: persones que estiguen interessades en formar un forn a Benicull.
2: Jo ho llance per lo que dia Vicent, no? Que molts pobles
1: Sí.
2: ho necessiten,
1: Ho
2: és la
1: necessiten.
2: regeneració i
1: Sí.
2: el manteniment
1: Totalment.
2: dels pobles. Tu, d'aquesta manera, i en
1: Sí.
2: aquest projecte, Vicent, és el que fa possible tornar a viure al poble i establir-se, no?
1: Clar.
0: No, clar que sí, vull dir, per a poder viure al poble necessitem serveis, necessitem escoles, necessitem metges, necessitem bars, encara que sembla que el bar són mediterranis i al final es relacionem sempre al redor d'una taula i necessitem un bar i necessitem també un banc i sobretot un forn.
2: Clar que sí,
0: El
2: clar
0: forn
2: que
0: al
2: sí.
0: final és un
2: Sí.
0: servei bàsic i cal tindre un forn en el poble.
2: És fonamental. Quina serà la vostra especialitat,
1: Això,
2: Vicent?
1: això.
2: No sé si n'hi ha alguna així exclusiva ja que ens pogués
1: Que sou
2: donar.
1: els dos pastissers. Es té que notar, segur.
0: Així realment no sé d'on és el dolç, és un braç de gitano, no?
2: Oh, sí.
0: En tots els jocs hi ha un braç de gitano, però el que fa el poble de Manuel Olenova no sé realment d'on és. És un braç de gitano que va farcit de crema pastissera i llet de pot.
2: Ai, que
1: Ai, que
2: bo.
1: bo.
2: Sí. Doncs allà estarem, Andrea, jo quan
1: Sí, clar
2: l'obrigues
1: que sí. Fer
2: per
1: el
2: a
1: primer tast.
2: degustar-lo. Clar que sí. Enhorabona per aquesta pròxima apertura en 2 mesos de les Cènoves, gràcies a projectes com Rent, que intenten pues, que en els pobles més menuts que no hi ha certs despatxos, no?, en puga llaure i amb talent jove també, com el de Vicent i Pau, estos dos germans. Així que enhorabona, Vicent, i gràcies per contar-nos seu.
1: Gràcies,
0: Moltes
1: Vicent.
0: gràcies. Bona vesprada.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Ai, ja queda un minutet per anar acomiadant-nos.
1: Sí.
2: Quines històries més boniques
1: Sí, sent dels
2: descobrim, eh?
1: pobles, sí, això
2: Clar que
1: m'encanta a mi.
2: sí. Ah, sí,
1: Clar
2: ho
1: que
2: donem a
1: sí.
2: conèixer a Comunitat Valenciana en la Onda.
1: Exactament.
2: Companya, jo torno a dir que al meu poble fa
1: Fes-hi sa
2: falta
1: crida, per
2: forn.
1: favor.
2: Que qui vulgui obrir un forn al meu poble, que
1: I ara
2: serà
1: és que
2: molt
1: en 2 mesos
2: benvingut.
1: estem parlant de l'obertura del forn de Benicull després de quants anys? Molts
2: T'imagines?
1: anys, no?
2: Fa molts anys, fa
1: Molts
2: molts anys.
1: anys,
2: Algun
1: segur.
2: dia, clar que sí. Que els
1: Algun
2: nostres
1: dia.
2: pobles tenen que reviure, tenen
1: Sí,
2: que tindre aquests recursos,
1: exactament.
2: però de primera mà, clar que sí. Gràcies,
1: Gràcies a
2: Andrea.
1: tu.
2: Bon cap de
1: Bon
2: setmana.
1: cap de setmana.
2: Gràcies també a vostès. Ens acomiadem. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adeu.

0: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
1: El gospel més espectacular arriba a Cullera. Concert de Modern Spy Gospel Core, Megó.

0: playas blancas, arrecifes de coral, a una ciudad que se llama Willemstad y que vuelve a estar de fiesta por el fútbol. Es la capital de Curazao, la isla con unos 180.000 habitantes que logró jugar la fase final del Mundial y que se marchó de manera honrosa con un punto gracias al empate con Ecuador. Poco importó ser goleada por Alemania y luego perder con Ghana. Y esta pasada madrugada, en la primera jornada de la fase de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que es la UEFA de Centroamérica, Curazao ha vuelto a hacer historia. Historia y un milagro, porque en el partido jugado en San José, en Costa Rica, la selección caribeña perdía 3-0 al descanso. Pero en 20 minutos, Curazao fue capaz de remontar y terminar ganando el partido por 4-3. El último gol lo marcó Jordi Paulina, que es un futbolista que juega en el Fortuna de Düsseldorf, un clásico alemán que ahora juega en tercera división. Y sí, Jordi, como la mayoría de sus futbolistas, nació en Países Bajos. Y ayer te comentaba la visita de Israel a Austria. Pues en ese partido fue expulsado el jugador israelí Sayed Abu Farchi, que acaba de marcar el gol del empate. Se le ocurrió celebrar el gol arrancando el banderín del córner y simulando jugar al billar, según unos, lo que parece. O disparando un fusil, según otros, aprovechando el contexto político. El árbitro búlgaro mostró la segunda amarilla al considerar inapropiada su conducta. Si fue por el gesto o fue por manipular el banderín, ambas son motivos de tarjeta. E Israel terminó perdiendo 3-1.
1: Y es que las celebraciones no son siempre bien entendidas por todos.
0: No, porque viajamos a Australia, donde esta mañana ha jugado y empatado Brasil. Un partido en Townsville, en Queensland, arriba y a la derecha del enorme territorio australiano, y donde la selección de Ancelotti ya entró con mal pie. El motivo, las risas y el comportamiento de algunos de sus futbolistas con el comité de bienvenida y la danza organizada por los Bulkukuraba, el pueblo indígena. Lo que se ideó como agasajo para la canariña terminó en duras críticas por lo que se ha entendido como falta de respeto a la cultura local, y más teniendo en cuenta que Brasil es un país que también cuenta con una importante población indígena de más de 1,5 millones de personas.
1: El Bulgurukaba, me lo apunto, Félix. Muchas gracias.
0: Apúntatelo. Adiós, buen fin de semana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Les imatges parlen per si soles. Colps, més colps, la víctima a terra, insults i tot això de nit i en una situació de clara indefensió. La Guàrdia Civil està investigant dos agressions racistes ocorregudes a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, i ha convocada per a les 8 una concentració per a denunciar la situació i per a clamar que Tavernes no és racista. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Divendres, d'acord i de desacord també, l'acord entre la Generalitat i els bombers forestals per a millorar les seues condicions, el desacord, el que es manté al voltant de la gestió de l'ensenyament valencià a dia d'avui. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat i els bombers forestals han aconseguit avui un acord que implica més de 15 milions d'euros per a la millora del seu salari i també el reforç de la plantilla. Ho ha anunciat el president Juanfran Pérez Llorca després de reunir-se amb el sector. Núria Moreno.
5: L'acord contempla més de 8,7 milions d'euros per a millorar les condicions retributives amb increments segons la categoria que arriben a 458 euros mensuals. També la possibilitat de creació de noves places.
6: Un acuerdo donde van a mejorar mucho sus condiciones laborales, pero también vamos a aumentar la plantilla de personal. 64 nuevos compañeros se van a unir al equipo, porque los incendios también se apagan en la prevención y en la preparación.
5: L'acord és satisfactori, segons Ferran Edo, delegat sindical de CGT Bombers Forestals del País Valencià, encara que assegura que estaran vigilants fins que es materialitze.
7: La negociació sobre els complements de toxicitat, perillositat i penositat era una obligació per la llei estatal de bombers i bomberes forestals que es va aprovar en novembre de 2024 i les millores del tercer torn i transportat i el personal administratiu són positives també. Tot i que valorem positivament, fins que no es materialitzen els acords no estarem satisfets del tot, ja que tenim l'experiència amb este govern d'acords signats que s'han fet realitat 2 anys després.
5: Insisteixen en l'obligació d'aprovar un conveni col·lectiu únic, vital, diu en els bombers forestals, per a tot el personal de l'empresa pública Esgise, no sols el personal operatiu.
4: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha defensat a la Comissió d'Educació de les Corts la gestió que la Generalitat està realitzant en matèria educativa i que, insistix, passa per no convertir l'ensenyament valencià en un camp de batalla. Amparo Sánchez.
8: En matèria d'infraestructures, ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del Pla Edificant.
9: No passa per signar un paper, passa per facilitar l'execució d'allò que se signa. Este Consell ha hagut d'incrementar les dotacions assignades, que en el millor dels casos va ser d'un 33%, front a més del 80% en 2025.
8: El pla també contempla eliminar les aules prefabricades que, recordat Ortí, no les ha posat des l'actual Consell, sinó que s'han anat acumulant durant molts anys.
4: L'oposició d'Esquerres censura al complet la gestió de la consellera d'Educació, considerant que encara falten moltes respostes. José Luis Lorenz, del Partit Socialista, demana directament la seva dimissió. Gerard Fullana, de Compromís, es refereix al pla Edificant.
10: En lo que no se pot fer és vindre un mes després d'inici de curs a donar comptes del que passarà en el proper curs. És una vergonya que demanem la dimissió de la consellera.
11: És un cas inaudit. Estem davant d'un govern que es denuncia a ell mateixa per a retirar obres que els seus tècnics prèviament han dit que són imprescindibles i que el TSJ ha reiterat que són imprescindibles. Que es retiri el recurs al Suprem, un recurs que van a perdre.
4: Comissions Obreres denuncia que en el que duem d'any 2026, més de 2.300 sol·licitants d'ajudes a la dependència han mort abans que la Generalitat resolguera el seu expedient o abans de rebre la prestació que tenien aprovada ja. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
12: Lo ha exigido en Alicante el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Juan Pradels, denuncia que con una lista de espera de 30.000 personas pendientes de valoración, seguimos incumpliendo la ley en la comunidad.
13: Desde que se la solicita hasta que la obtiene son más de 300 días. Es muy grave cuando la normativa actual nueva dice que en 90 días.
12: En la comunidad la dependencia llega a 184.000 personas, de las que 133.000 reciben el cuidado de sus propios familiares. Y es que falta oferta pública de residencias. Otra reivindicación para las protestas programadas cara al 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores.
4: Demà dissabte tindrem la manifestació Mazón a la presó, corresponent a este mes de setembre. Les associacions de víctimes de la Dana i de més col·lectius socials i sindicals es concentraran a Alacant. És la primera vegada que aquesta mobilització ix de València i de la seva àrea metropolitana. Pepe Requena, Onda Cero Alacant.
14: Y se produce aquí, ya que es donde está la oficina del expresidente Mazón. Mariló Gradolí, una de las portavoces, ha expresado que las víctimas y la sociedad no pueden quedarse en casa después de que esta semana en el Congreso Mazón siguiera sin asumir su responsabilidad.
15: Mazón continúa sin asumir responsabilidades y disfrutando de su situación de aforado. Por eso, este sábado 26 de septiembre, tenemos que llenar Alicante.
14: La protesta será a las 18 horas ante la sede de presidencia de la Generalitat en Doctor Gadea. A 10 a favor de las víctimas, de la justicia y de la dignidad, ha concluido Gradolí.
4: Això serà demà dissabte. El que tindrem avui divendres, en apenas 35 minuts, a les 8 de la vesprada, serà a Tavernes de la Valldigna, a la Safor Concentració, a la plaça Major, en repulsa per les dues agressions racistes ocorregudes durant les festes del municipi el cap de setmana passat. Tavernes Antifeixista denuncia una segona agressió racista a un jove senegalès ahir a Tavernes, la mateixa nit en què un altre jove d'origen magrebí va ser apallissat, tal i com es veu en un vídeo que s'ha fet ja directament viral a les xarxes socials i que, per descomptat, investiga la Guàrdia Civil. Esta associació, este col·lectiu, assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital i que la família, que està arrelada a la localitat, els ha informat que volen presentar una denúncia formal per l'agressió que sembla que no va ser duta a terme per les mateixes persones que van agredir l'altre jove. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, en declaracions a la Sexta del grup A3 Media.
16: Se oye y también se ve como la agresión va junto a unos gritos y una persecución. Sí que es una agresión racista cuando hay insultos por medio, por su origen y procedencia. Todo está en manos de la investigación que le corresponde a la Guardia Civil, pero no podemos tolerar que el odio y la violencia del tipo que sea esté en las calles de nuestros pueblos.
4: Dos agressions racistes contra persones migrants arrelades a Tavernes de la Valldigna. I Juanma Badenas, regidor de Vox a l'Ajuntament de València, ha sigut imputat i citat a declarar per la denúncia que el sindicat d'estudiants de la ciutat va interposar contra ell per accedir a la seua seu, la del sindicat, sense permís i forçant el pany. Ell va alegar que es tracta d'un local públic, un local del consistori, i que ell té dret d'accedir-hi. El sindicat d'estudiants, però, ho considera un atac directe de Vox contra la seva organització.
17: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos.

0: Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
2: Son les 7 i 28, estem en directe, Onda Cero, en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Avui divendres ha conclòs l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie, celebrada a Bologna, a Itàlia, amb 72 empreses castellonenques participants. La patronal de fregides i d'esmals lamenta que s'hagi de reduir la seva producció un 5% durant el primer semestre d'este 2026. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
3: Però la patronal també confia en la recuperació d'alguns mercats com Argelia per ajudar a millorar els resultats durant la segona meitat d'aquest any. Manuel Breva és el secretari de l'associació.
4: Si hay un poco de estabilidad geopolítica, que es lo que siempre venimos reclamando, porque al final es muy difícil el poder tomar decisiones a corto plazo y para sectores tan exportadores como el nuestro lo que necesitamos es el poder mirar más allá, ¿no? Y el tomar este tipo de decisiones más a largo plazo, ¿no? Vamos a ver.
3: L'escenari és complicat per la debilitat de la demanda i l'augment dels costos del gas i de les matèries primes.
2: S'han disparat a Castelló de la Plana les sol·licituds per a convertir baixos comercials en vivendes o vivendes turístiques. Els empresaris i les empresàries del sector turístic demanen als ajuntaments que intervinguin perquè diuen que són els únics que poden regular-ho. Lorena Pardo.
5: Només a la capital de la Plana, en dos anys i mig, s'han registrat 723 peticions de canvi d'ús de local a vivenda. Els empresaris del turisme protesten perquè diuen això és especulació. Javier Gallego, Dosbeck.
6: Aquí estamos en la prostitución del uso del concepto turismo, que es utilizar el turismo como manta blanqueadora de lo que es pura especulación, con la connivencia de los ayuntamientos, porque ellos podrían perfectamente regular, pero que la mayor parte de los ayuntamientos no pueden hacerlo porque si no se quedarían sin votantes.
5: Apunten que els pisos redueixen l'oferta residencial, disparen el preu del lloguer i són competència desleial per al sector turístic.
2: Problemes a la ciutat i problemes també als pobles. A les zones rurals, quan un comerç tanca, es perd més que un negoci. Es perd xarxa local, tradició, identitat. I hi ha una iniciativa, Projecte Rent, que està impulsant la recuperació concretament dels forns dels pobles. Ho impulsen els grups d'acció local Carot Xúquer i Som Rurals. Núria.
7: El que fan és posar en contacte a persones que ja el tenen obert o estan en procés de fer-ho amb altres, com Rafael i el seu germà, que volen obrir un.
8: Ma mare viu a un poble xicotet i bo, després de 15 anys treballant a València hem decidit jo i el meu germà tornar al poble de ma mare per invertir allà. La nostra idea és construir un forn de llenya i començar l'activitat de forner en el poble, que està en risc de despoblament.
7: Vicent i Pau, per exemple, esperen poder obrir un forn a l'Ènova abans que acabi l'any.
9: Pensem que un forn, cada vegada que es tanca, es perden receptes, es perd un lloc per on la gent del poble o la gent del barri es puga reunir.
7: Beni i el seu marit van deixar la ciutat fa 6 anys i van obrir a Millares el forn de Filiberto. Ara comparteixen la seva experiència en el projecte Rent.
10: No tiene nada que ver estar en un horno rural que en un horno de ciudad, porque yo tengo las dos experiencias. Me estoy retroalimentando de gente nueva y de sabia nueva, porque también coges ideas de cosas que van saliendo innovadoras. Compartimos algo tan importante como es el seguir un oficio.
7: Esta iniciativa busca també recuperar receptes tradicionals, fer tallers i visitar centres de formació professional per a incentivar l'ofici.
2: L'ONG IAE Rescue està celebrant a Algemesí, a la Ribera Alta, les seues jornades nacionals de cerca i de rescat des d'avui divendres fins a este pròxim diumenge. La trobada està reunint voluntaris i gossos de treball de les delegacions de València, Madrid, Galícia, Navarra, Melilla, tot amb l'objectiu de compartir formació i de millorar, el més important, millorar la coordinació davant futures emergències. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
11: La major part de les activitats es desenvoluparà al camp d'enderrocs d'Algemesí, on es simularan situacions reals. Segons ha explicat Moisés Belloc, president d'IAE, es realitzaran exàmens per a intervencions internacionals i s'instal·larà un campament base annex per a la convivència dels equips.
12: Que són importantíssimes per a consensuar el treball, també per a avaluar a los distintos voluntarios que estan preparándose para ello y al mismo tiempo pues conocernos todos y trabajar en conjunto.
11: Les jornades inclouran pràctiques de rescat, assistència sanitària i cerca en grans àrees o mitjançant gossos de rastre, de manera que s'enfortiran les relacions de cara a possibles actuacions conjuntes en grans catàstrofes.
2: L'aeroport de València ha viscut esta vegada

0: vesprada un aterratge d'emergència. Un avió de passatgers procedent de Suïssa ha detectat un problema al tren d'aterratge aproximant-se precisament a Manises. Ha hagut de fer diverses voltes al voltant de l'aeròdrom mentre l'aeroport posava en marxa el seu dispositiu de seguretat amb bombers i amb ambulàncies a la pista, per si de cas. Però, finalment, tot ha quedat en un esglai perquè l'aeronau ha pogut aterrar sense incidències, tot i que ha quedat varada al mig de la pista durant uns minuts i això ha fet interrompre tant els enlairaments com les arribades a l'aeroport valencià. S'han hagut de desviar 5 vols a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. Contem també que 2 dones han resultat ferides en un accident ocorregut al polígon industrial de Finestrat, a la Marina Baixa, i que, a més, la Policia Nacional ha desarticulat a Xàtiva, a la capital de la Costera, un grup criminal dedicat als robatoris amb força en domicilis. Se'ls ha intervingut quasi 3.000 euros i diverses peces de joieria i bijuteria intervinguts en esta operació. Temps ja per als esports en esta vesprada de divendres, prèvia al cap de setmana esportiu. Eduardo Esteve, què tal?
1: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Ens avançava ahir a aquestes mateixes hores Sergi López, que teníeu convidat ahir a la nit important a Ràdio Estadio Noche, i així va ser, com va anar tot?
1: Sí, com dius, ahir tinguérem el plaer de parlar amb Braulio al Ràdio Estadio Noche, sí. I va explicar el que li va dir Valverde per a dir no al València.
2: No es que hablo con él, es que hablo con él lo que comenté, no sé, cada semana o cada dos semanas, incluso cuando estaba en el Atleti, pues hablamos del partido del Atleti, del partido de Osasuna, es mi amigo. Entonces, hablar con él, claro que hablo con él, pero él en principio necesita saber el fair play para hablar con Ernesto. No, es que yo no necesito saber nada para hablar con Ernesto. Oye, Ernesto, ¿vas a seguir entrenando o no? ¿Tú estás loco? ¿Tengo que descansar? Y tengo tanta espontaneidad para hablar con él que sabía que no iba a entrenar. De momento no va a entrenar, con lo cual nunca pudo ser una opción real porque él ahora mismo estará tomando fotos en, no sé, en,
3: le encanta la fotografía, es verdad.
2: Entonces sí, está por ahí, estará haciendo fotos por ahí. Entonces,
1: mientras el Villarreal amb el paró tendrá 3 días lliures. Comisicut, buena esplada.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El Villarreal tiene 3 días de descanso concedidos por su entrenador entre hoy y el fin de semana, aprovechando el parón de la ventana internacional. 12 de sus futbolistas están convocados por sus selecciones y entre hoy y mañana 8 de ellos van a jugar distintos partidos oficiales y amistosos.
1: Gracias, Omi. Mientras Lels disputará un amistoso en este paro, Felipe Canals, buena esperada.
5: Buena vesprada, el Elche ha ganado en el amistoso ante el Cartagena por 3-0. Se ha celebrado a puerta cerrada en el Diez Iborra. Han marcado Josan, Grady Diangana y el portugués Martín Neto, aunque lo más importante ha sido el debut de Kevin Lomónaco. Ha jugado sus primeros minutos el central argentino con la camiseta franjiverde. El Eldense juega este domingo a las 6:30, porque en segunda la competición no descansa, en el plantío ante el Burgos.
1: Gracias, Felipe. Y el Hércules tratará de conseguir la tercera victoria consecutiva este proper cap de setmana. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Persigue el Hércules este sábado la tercera victoria consecutiva frente al Águilas en el Rubial a partir de las 4:30 de la tarde, con novedades en la convocatoria, porque ayer confirmó el Hércules la lesión de última hora de Miki Bosz, el central, que se va a perder varios partidos por culpa de una lesión muscular. Se suma a las bajas de Oriol Soldevila, que está a la recta final de esa lesión en el Sóleo, y del canterano Guti.
1: Gràcies, David. Recordem que avui comença l'Eurolliga. A les 7 de la vesprada, juga València Bàsquet davant el Besiktas a Turquia.
0: Molt bé, gràcies, Edu, i per cert, feliç aniversari.
1: Gràcies, demà. Adeu.
0: Cap de setmana calorós el que tenim per davant. Això de la platja i de la piscina segur que podem continuar practicant-ho, perquè tant demà dissabte com diumenge tornarem a tindre temperatures màximes per damunt dels 30 graus. Sol a tot el territori, de nord a sud, encara que diumenge això sí podríem tindre més núvols que dissabte, però sense cap precipitació a la vista. Així està la Comunitat Valenciana, 25 de setembre de 2026. Continua la brújula a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Sí.
8: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.